0: qué saborcito de legumbres, un poco dulces, un poco saladitos. Eso a los pequeños les encanta. Con un par de picatostes, pues ya tienes un plato, yo te puedo decir, un plato principal bastante contundente.
1: Pues sí, señor, sí, sí, la verdad es que yo ya estoy salivando, Andreu, a estas horas, de verdad que rico, rico, rico, y como decía aquel, con fundamento y con mucha energía, que falta nos va a hacer.
0: Que no nos afecte al bolsillo, que ya sabemos todos que, oye, la vuelta al cole especialmente dura, no solo para los niños, sino para algunos que pagan sus libros
1: sí.
0: y su ropa y demás, ¿no? Por eso, pues yo solo pido 15 minutos para preparar una cena, 15 minutos y que podamos disfrutar de este guiso guapo, saludable, sabroso y que todo el mundo pueda hacer en casa.
1: Le vamos a llamar a este plato energía yenestra, energía yenestra, potencia yenestra, para afrontar la vuelta al cole y todo lo que se nos eche encima. Maestro, mil gracias como siempre, Mol Dines, una vez más, en nombre de todo el equipo, de todos los que te queremos muchísimo aquí en esta casa y por todas las Baleares, y hasta la semana que viene.
0: Claro que sí, bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por las felicitaciones y ya sabéis, en cuanto queráis, os esperamos en Aromata, o en yenestra.
2: Los sábados quedamos en A Vivir, que son dos días ser foodie Baleares. Cuatro islas, un archipiélago de gastronomía. A Vivir, que son dos días ser foodie Baleares, con Miguel Vera.
1: Xerram en els pròxims minuts aquí a Vivir Ser Foodie Baleares de la mostra de cuina menorquina que començarà el proper 8 de setembre fins al 4 d'octubre a tota l'illa de Menorca. I si hem de ratllar d'aquesta mostra de cuina menorquina, que millor que fer-ho amb el president de Restauració Cat Menorca, Josep Bosch. Què tal, Josep? Com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, content des d'aquí a Mallorca en aquest acte.
1: Sí, no? En aquesta presentació que va tenir lloc el passat dijous, ja fa un parell de dies, al restaurant Aromata d'Andreu Genestre, va tenir lloc aquesta presentació d'aquesta de vuitena edició ja, majoria d'edat, no, Josep? Que dèiem abans de començar, fora de micro.
3: Es pot dir que som el restaurant més antic, l'esdeveniment gastronòmic de Menorca més antic, més consolidat i de més participació. I bueno, són de 8 edicions, ja duim, deixa que hi pensin, però segurament és la sisena vegada que fem presentació a Mallorca, que ja hem fet diversos coses, ja ho hem fet a restaurants, ho hem fet a agències de viatge, ho hem fet dins vaixells, d'un dels nostres, de Transmet, que és un dels nostres sponsors, ho hem fet a diferents llocs, i en guany, per mirar, va venir bé. A més, en guany, la novetat, ja no és que tot sol presentem aquesta edició a Mallorca, sinó que el restaurant Aromata, durant els dies de la mostra de cuina menorquina, oferirà un menú de mostra de cuina menorquina per tots els seus clients.
1: Ah, molt bé, fora Menorca, serà... no? També Mallorca. Molt bé, no?
3: Sí, serà el nostre restaurant ambaixador.
1: Ah,
3: molt bé. Que té guany.
1: Molt bé, aquesta figura, no? Aquesta novedat, no? Perquè això que jo sap, sí, Blanco... Sí,
3: sí, és una sèrie de novedats importants d'enguany.
1: Molt bé, però recordem de totes formes, Josep, que sempre hi ha gent despistada, i a més ara que tenim aquest programa ja a totes les Balears, per si qualque mallorquí, eivissenc o formenterenc, o inclús qualque menorquí que no s'hagi assabentat d'estema, com funciona aquesta mostra de cuina menorquina? Explica'ns, un recordatori.
3: Sí, la mostra de cuina funciona amb el model de sempre, és a dir, tenim dos tipus de menú. Tenim menú mostra, que és un preu fixo, primer, segon i postre, i tenim menú gastronòmic, que és un menú més complet, és un menú format lliure per restaurador i per cuiner. Ell fa el seu... són menús més llargs, normalment, n'hi ha que són tipus degustació, n'hi ha que són escuí, i es preu el lliure. És una... Mira, aquí quan m'han posat el menú gastronòmic realment va ser un salt qualitatiu, perquè van passar de restaurants, clar, el preu marcava la tipologia de restaurant.
1: Clar.
3: I així quan va ser, això ja fa uns quants anys també, quan van poder incorporar restaurants d'alta gamma, diguem, que ens demanaven per participar, però clar, amb un menú popular Esteu per ser el tipus de servei.